un gest, una resposta. És temps de moure's o d'aturar-ho tot. I al teu lloc, davant de tot aquest silenci, només tu pots ocupar-lo. Aturem el genocidi. Palestina no està sola.